0: senyor Sotar, bon dia.
1: Bon dia, senyor.
2: Bon dia, senyor.
1: Densos, gravates, meies, cuecas, pijamas, de nylon, tot isto ja pot haver per vender pel senyor.
0: Per vender per jou?
3: Sí, senyor. Senyor
0: Esteban, m'ha tratat, senyor. Senyor, prometer un gravata per jou pels 30 anys. Senyor, dar a cano de mi.
3: No va prometer nada.
0: Jo vaig dar-ho a tiro, no, senyor.
1: Jo vendre un repobre baratiu.
0: Vendre un repobre per jou?
3: Sí,
0: jo no dar tiros. Jo no dar nada per a ningú.